Era que tu at poc teu la vada que al món m'ho anem amb teu la nova pitxer. Que jo sé que dic amb ell. Ses que jo no ho nega, ja la vau d'olti, que jo no ho deu la nova. I vaia, que no em canta,